i el primer crit em va aixordar. Mai no hauria pensat que la meva veu pogués anar tan lluny i durar tant, i que tot aquell patir en sortís fet crits per la boca i criatura per baix. En Quimet anava amunt i avall del passadís, resant parenostres l'un darrere de l'altre. I una vegada que la llevadora va sortir a buscar aigua calenta, li va dir, groc i verd, me n'hauria ben pogut estar. La seva mare, quan veia que jo tenia un moment de descans, s'acostava. Si veiessis en Quimet com pateix... La llevadora va fer passar una tovallola per entre les columnes del llit i me la va fer agafar de cada punta perquè m'ajudés a fer tota la força del morir. I quan tot estava a punt d'acabar-se, es va trencar una columna del llit i vaig sentir una veu que deia, i de tan fora de mi que estava no vaig poder saber de qui era la veu, ha estat a punt d'escanyar-lo.